0: y vente en Canarias.
1: Más de uno. Onda Cero, Ibiza y Formentera. Noticias. Agustín Prades. Onda Cero.
2: Saludos, buen día, buenos días, amigos de Onda Cero. ¿Qué tal, cómo estamos? Yo ya estoy viendo el viernes aquí al lado, ¿eh? Te lo llevo diciendo desde el lunes, pero es que es verdad. Es que el viernes está aquí llamando a la puerta ya mismo. Alegría, oye. Lo dicho, que hoy, si nadie lo remedia, es miércoles, 19 de agosto del 26, que el viernes está aquí al lado. Temperatura en Ibiza ahora mismo 28, hermosísimos grados centígrados. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía y de los orangutanes. Mira tú. Saludo a los fotógrafos y a los orangutanes que nos están escuchando y a los que no también. Y los humanos que se llamen Eudes o Eudas, hoy se llevan nuestro Molts en Llibons. Vamos ya con cosicas de aquí, que son las que nos interesan también. La posición del PSOE de Ibiza sobre el futuro Mercat Nou es bastante clara. Los socialistas defienden que hay que mantener su emplazamiento actual. És Pep Tur, regidor socialista.
3: Bé, l'analitzam com estem veient que s'està portant aquesta ciutat des de fa ja 3 anys, que és un conjunt d'improvisacions. Recordem que el Mercat Nou en el Parc de la Pau era una promesa del Partit Popular, però no a la ubicació on l'instal·len ara, eliminant pistes deportives, i també que han estat 3 anys governant amb la possibilitat de fer un mercat provisional i començar les obres a l'actual ubicació i han decidit no fer-ho.
2: El PSOE critica lo que dice el PP, ja que al parecer no se cuenta todo.
3: Ells diuen que a l'actual ubicació volen fer una gran zona verda, però de moment no estan dient que el que realment tenen planificat allí és un gran aparcament de 700 places, en el que ens trobem una altra vegada amb una situació similar a la que s'ha viscut fa poc a la Real.
2: Su principal crítica al proyecto del alcalde Rafa Triguero es el cambio de ubicación a unos metros del mercado actual y además afirma que es el sentir de los vecinos.
3: Bé, el que ens diuen es pot reflectir bastant clarament en la proposta de la plataforma. No veuen aquest canvi de lloc, creuen que és innecessari de totes, i és cremar, a més, un espai deportiu que ha estat allí durant molts anys, que a més ha provocat que perdem una pista de tennis en aquesta ciutat després de la inauguració de l'altre dia, cosa que tampoc l'Ajuntament vol remarcar. Però bé, bàsicament això, que no és necessari aquest canvi d'instal·lació i a més que és una instal·lació que preveu restauració, preveu un gran supermercat a una zona on ja hi ha, i ho marquen els propis informes de l'Ajuntament, ja hi ha diversos supermercats molt instal·lats en el barri, vull dir, serà un daltabaix comercial i de mobilitat important.
2: Por el contrario, Alex Mingiotti, concejal de Mercados del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibiza, nos aclara que tanto vecinos como cualquier persona interesada en ver el proyecto tiene las puertas abiertas.
4: Com a regidor de Mercats, m'he reunit i me seguiré reunint amb totes aquelles persones interessades, vecins i ciutadans en general, perquè ens traslladin les seves preocupacions i les seves propostes. Hem de dir que aquest projecte no és només el projecte d'un edifici nou per un mercat, que per ser és molt necessari i urgent degut a la falta de manteniment continu i d'inversions que ha patit aquest immoble durant tots els anys anteriors, sinó que també vol ser una solució, una empenta per tota una zona comercial del centre d'Eivissa.
2: Són les 8 de la mañana, 24 minutos, i esto es Onda Cero. Vamos a ver cómo tenemos que vestirnos hoy. Luz Cepeda, saludos, buenos días.
5: Buenos días, continúa el tiempo estable y soleado en las islas de Ibiza y Formentera, cielo poco nuboso, despejado a últimas horas del día, pueden aparecer nubes altas, el viento flojo a moderado del sur y suroeste, fuerza 3 a 4, habrá marejadilla con áreas de marejada. Temperaturas que no cambian o suben ligeramente. Están activados los avisos por calor. Esperamos alcanzar una máxima de 33 grados en Formentera y 32 en Ibiza y en zonas del interior. interior se pueden alcanzar los 37 grados.

0: que no van a bajar por la noche de los 26-27 grados. Es una información de AEMET.
1: Onda Cero, tu radio.
2: Potser penses que som poca cosa, però som a cada pell de fruita i a cada resta de menjar. Si em separes, creix, i amb tu creix el reciclatge de Sant Antoni. Utilitza el contenidor marró. El que generes no és poca cosa.
3: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i Consell d'Eivissa.
2: Creixem junts.
4: La vuelta a clase con IKEA es mucho más que volver. Y si eres de IKEA Family, es aún más fácil. Porque te ofrecemos facilidades de pago para que prepares la vuelta cómodamente como una tarea de sobresaliente. Descúbrelo también en islas.ikea.es.
5: Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades y Manu Gón. Onda Cero.
6: Abrimos ya nuestro avance informativo y, como te comentaba, Ibiza y Formentera, mañana estaremos en alerta amarilla. Mañana jueves 20 de agosto por cuatro fenómenos meteorológicos. Me da la hipolla solamente pensarlo. Meteorológicos adversos. La EMET prevé fuertes rachas de viento, mala mar, temperaturas posiblemente hasta 38 grados y riesgo de tormentas. El aviso por viento estará activado desde la medianoche hasta las 9 de la mañana con rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, el riesgo de fenómenos costeros se mantendrá durante toda la jornada con viento de suroeste fuerza 6. El calor será otro de los protagonistas entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, que se esperan máximas de hasta 38 grados, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. Y la oposición del PSOE de Ibiza sobre el futuro Mercat-Nou es bastante clara. Considera necesaria su reforma y modernización, pero rechaza construir un nuevo mercado en la ubicación propuesta por el Gobierno Municipal del Partido Popular. Los socialistas defienden mantener su emplazamiento actual, donde funciona desde hace décadas. Pep Tur es regidor socialista.
7: Bé, l'analitzam com estem veient que s'està portant aquesta ciutat des de fa ja 3 anys, que és un conjunt d'improvisacions. Recordem que el Mercat Nou en el Parc de la Pau era una promesa del Partit Popular, però no a la ubicació on l'instal·len ara, eliminant pistes deportives, i també que han estat 3 anys governant amb la possibilitat de fer un mercat provisional i començar les obres a l'actual ubicació i han decidit no fer-ho.
6: El Partido Socialista critica lo que dice el PP, ja que al parecer no se cuenta todo.
7: Ells diuen que a l'actual ubicació volen fer una gran zona verda, però de moment no estan dient que el que realment tenen planificat allí és un gran aparcament de 700 places, en el que ens trobem una altra vegada amb una situació similar a la que s'ha viscut fa poc a Sarreal.
6: Su principal crítica al proyecto del alcalde Rafa Triguero es el cambio de ubicación a unos metros del mercado actual, y además afirma que es el sentir de los vecinos.
7: Bé, el que ens diuen es pot reflectir bastant clarament en la proposta de la plataforma. No veuen aquest canvi de lloc, creuen que és innecessari de totes, i és cremar, a més, un espai deportiu que ha estat allí durant molts anys, que a més ha provocat que perdem una pista de tennis en aquesta ciutat després de la inauguració de l'altre dia, cosa que tampoc l'Ajuntament vol remarcar. Però bé, bàsicament això, que no és necessari aquest canvi d'instal·lació, i a més, que és una instal·lació que preveu restauració, preveu un gran supermercat a una zona on ja hi ha, i ho marquen els propis informes de l'Ajuntament, ja hi ha diversos supermercats molt instal·lats en el barri. Vull dir, serà un daltabaix comercial i de mobilitat important.
6: Por el contrario, Alex Mingiotti, concejal de Mercados del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibiza, nos aclara que tanto vecinos como cualquier persona interesada en ver el proyecto lo puede hacer porque tiene las puertas abiertas.
8: Com a regidor de Mercats, m'he reunit i me seguiré reunint amb totes aquelles persones interessades, vecins i ciutadans en general, perquè ens traslladin les seves preocupacions i les seves propostes. Hem de dir que aquest projecte no és només el projecte d'un edifici nou per un mercat, que per ser és molt necessari i urgent degut a la falta de manteniment continu i d'inversions que ha patit